Aquest col·lectiu és un col·lectiu que mescla d'artistes que venen d'horitzons un poc diferents, d'horitzons de la música contemporana i de la música tradicional, perquè nosaltres, dins el col·lectiu, ens agrada força de fer d'interrogació sur els punts en comú que podem trobar entre les músiques contemporanes, repetitives, minimalistes, i les músiques tradicionals. I nosaltres fem de creació que poden ser solament tradicional o solament contemporana, però verdaderament, per la major part, són de creació que fa mostra de mescladís vertadier entre les dues pràctiques.

0: naues eleccions. Ara o, damb dus collons.
1: Collons.
2: Votant-nos a nosaltres, que garantia.

De papier? Ui, de faona. I eu amb un altre. Ten pei de tal. Soy tal o men acostumat. Soy tal o men acostumat. Ai pa mai besun de papier, vos fou tot de me volta.